Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosch, carrer de Llorenç i Masdeu 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Ripollès som la referència dels èxits. Ho sentim pels altres.
1: Ripollès FM, on sents la música.

Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

What's going on? It's Alex Parker. My name is Alex Warren.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Avui comença el nou curs escolar a Catalunya. Més d'1,6 milions d'alumnes tornant a les aules i amb una vaga del personal educatiu. L'USTEC, CGT, Intersindical i la COS demanen l'aturada en un conflicte amb educació que continua obert i amb les negociacions aturades des del juliol, mentre que professors de secundària ja van anunciar que es desmarcava de la jornada d'avui. En total estan convocats més de 94.000 professionals, mentre que l'escola concertada farà classe en total normalitat. Ana Belén Cebrián, portaveu d'USTEC al Penedès, ha explicat avui a la xarxa el motiu d'aquestes noves mobilitzacions.
3: Primer de tot, reobrir negociacions, fixar un calendari amb els temes que ens interessen, però més enllà de les demandes que ja coneixem del curs passat, de ràtios, inclusiva, burocratització, el tema del sou, hi ha altres qüestions com per exemple les infraestructures inadequades que tenen els centres educatius, el infrafinançament crònic que portem no sé ja ni des de quan, per tal d'assolir el 6% d'inversió del PIB, tal com marca la llei educativa catalana, garantir la immersió lingüística.
2: Pel que fa a les afectacions, hi ha diversos talls relacionats amb aquestes manifestacions. A la C58 a Sant Quirze del Vallès en sentit Barcelona, a la C31 a l'Hospitalet de Llobregat entre la Pota Nord i la B20, també a la B20 a Santa Coloma de Gramenet entre la Pota Nord i la Ronda Litoral i també a la B10 a la zona de la Barceloneta. També hi ha afectacions a la C32 a Argentona. A banda, una avaria a la C31 a Badalona deixa un carril tallat sentit Barcelona i provoca també retencions en aquest punt. I el Consell de Ministres aprovarà avui la desclassificació d'un dossier amb documents referents a la crisi migratòria viscuda a Ceuta les darreres setmanes. Fons del govern espanyol apunten que la publicació es farà efectiva demà al matí, però no concreten el volum ni el tipus de documentació que es difondrà. Amb la desclassificació, l'executiu fa efectiu l'anunci del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que va afegir que l'Estat no tenia cap informe que anticipés ni l'escala ni la possibilitat de l'assalt a Ceuta. I Comissions Obreres i UGT reclamen garantir el futur de SEAT més enllà del 2030 i protegir l'ocupació davant la possibilitat que Volkswagen acabi fent desaparèixer la marca. Els sindicats alerten que la reducció de costos i inversions del grup posa en risc el futur industrial de Martorell i adverteixen que mantenir la fàbrica no garanteix el volum de llocs de treball. Per això demanen un front comú amb les administracions i plantegen alternatives, com ara acords amb altres fabricants. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: everybody. This is Ryan from One Republic.
1: Ripollès FM.

0: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
1: Busques feina? Aquesta és l'oferta de treball comarcal. Es necessita conductor amb carnet C i camió grua. Director o directora de cuina per liderar el desenvolupament d'una proposta gastronòmica d'un restaurant. Gerocultor, gerocultora, carnisser, carnissera, dependent, dependenta de farmàcia. Si estàs interessat o interessada o vols més informació, crea el teu propi perfil de manera gratuïta a uier.org o també podeu enviar un correu a borsadetreball@uier.org o trucar al telèfon 972 703 111.
0: Ara ha arribat el moment. Ara hi faltes tu. Festa amb voluntària. Festa amb voluntari. Festa Grans Lovers. Ser millors. Creu Roja.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Avui comença el nou curs escolar a Catalunya amb més d'1,6 milions d'alumnes tornant a les aules i amb una vaga també del personal educatiu. La USTEC, la CGT, la Intersindical i la COS mantenen l'aturada en un conflicte amb educació que continua obert i amb les negociacions aturades des del juliol, mentre que professors de secundària ja van anunciar que es desmarcava d'aquesta jornada. En total estan convocats més de 94.000 professionals, mentre que l'escola concertada farà classe amb normalitat. Ana Belén Cebrián, portaveu d'USTEC al Penedès, ha explicat avui a la xarxa el motiu de les noves reivindicacions.
3: Primer de tot, reobrir negociacions, fixar un calendari amb els temes que ens interessen, però més enllà de les demandes que ja coneixem del curs passat, de ràtios, inclusiva, burocratització, el tema del sou, hi ha altres qüestions, com per exemple les infraestructures inadequades que tenen els centres educatius, el infrafinançament crònic que portem no sé ja ni des de quan, per tal d'assolir el 6% d'inversió del PIB, tal com marca la llei educativa catalana, garantir la immersió lingüística.
2: Pel que fa a les afectacions, hi ha hagut talls a la ronda litoral, la ronda de dalt, la C58 a Sant Quirze del Vallès, la C32 a Argentona i Mataró, i també la P7 a Granollers i la Roca del Vallès, i a la Nacional 340 a Tarragona. La policia ha impedit el tall de la C55 a Manresa i els docents tampoc han aconseguit bloquejar els accessos al port de Tarragona. A les 9 del matí s'han aixecat els talls de la P7 a Granollers i també de la Nacional 340, volien dir, a Tarragona. I pel que fa a la resta d'afectacions de la mobilitat, un accident a l'A2 a Vilassana deixa només un carril obert en sentit Lleida. També una avaria, la C31 a Badalona, deixa un carril tallat en sentit Barcelona. I el Consell de Ministres aprovarà avui la desclassificació d'un dossier amb documents referents a la crisi migratòria viscuda a Ceuta les darreres setmanes. Fons del govern espanyol apunten que la publicació es farà efectiva demà al matí, però no concreten el volum ni el tipus de documentació que es difondrà. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig a Gavà en què un motorista ha estat ferit per trets des d'un vehicle. Els atacants l'haurien carregat al cotxe i l'haurien abandonat poc després a la zona de Can Oriac, a Sabadell. La policia va trobar la motocicleta al terra i també restes de sang a Gavà i posteriorment va localitzar la víctima ferida a Sabadell. Ha estat traslladada a l'hospital i no estem per la seva vida, mentre que de moment encara no hi consten detinguts. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Perruqueria Trini Caro, de la plaça Josep Tarradellas, número 7 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Tens una idea de negoci o vols fer créixer el teu projecte al Ripollès? A l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim espais i serveis perquè puguis començar a consolidar la teva activitat. Un obrador compartit per elaborar productes alimentaris amb totes les garanties. Un viver d'empreses amb espais adaptats i serveis de suport. I naus per activitats econòmiques pensades per a empreses que necessiten espai per créixer. Informa't al 972 70 44 99 o escriu a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Espais i oportunitats per fer créixer el teu negoci al territori.
1: He de fer els tràmits perquè valorin la dependència del pare, però em fa una mandra tota aquesta paperassa.
2: A partir d'ara, per demanar la valoració de la dependència, no caldrà adjuntar els informes mèdics del sistema sanitari públic, ja que els treballadors que l'han de tramitar hi tindran accés, amb total garantia d'ús ètic de les dades. Aquesta interconnexió entre els sistemes de salut i social estalviarà feina tant a les famílies com als professionals, temps, ja que permetrà reduir els terminis, desplaçaments i paper. Més informació a dretssocials.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tallers, la Lubic Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
4: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? El servei de les persones i els municipis.
3: VIP 45. Als 70s, 80s i 90s, a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret,
5: let's go tonight. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM.
6: Everybody, this is Ryan from OneRepublic.

0: Són les 11. Ripollès FM.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Tret de sortida del nou curs escolar a Catalunya, més d'1,6 milions d'alumnes tornant a les aules i amb una vaga del personal educatiu que ha obtingut un seguiment del 2%, del 20% dels centres informats. L'USTEC, CGT, Intersindical i la COS mantenen l'aturada en un conflicte amb educació que continua obert i amb les negociacions aturades des del juliol. En total estaven convocats més de 94.000 professionals, tot i que molts docents volien respectar el primer dia de curs, mentre que l'escola concertada també fa classe amb total normalitat. Pel que fa a les afectacions d'aquesta vaga, hi ha hagut talls a la Ronda Litoral, a la Ronda de Dalt, a la C58 a Sant Quirze del Vallès, a la C32 a Argentona i Mataró, a la P7 a Granollers i també a la Roca del Vallès i finalment a la Nacional 340 a Tarragona. Pel que fa a les afectacions en aquests moments a la mobilitat, un accident a l'A2 a Vilassana deixa només un carril obert en sentit Lleida i també una avaria a la C31 a Badalona deixa un carril tallat sentit Barcelona. I Catalunya obté millors resultats que la mitjana espanyola i de l'OCDE en les tres competències analitzades a l'informe PISA 2025, però les dades no es poden comparar perquè hi ha hagut un error en la mostra d'alumnes. Catalunya obté 502 punts en ciències, 473 en lectura i 474 en matemàtiques per sobre dels resultats estatals i de l'OCDE. Per la seva banda, l'OCDE ha decidit excloure Catalunya dels informes internacionals perquè la mostra no és representativa, mentre que el Ministeri d'Educació sí que n'ha inclòs els resultats. Ho ha explicat el secretari d'Estat d'Educació, Abelardo de la Rosa.
4: Catalunya, com Múrcia, com Baleares, cada una con su sesgo respectivo, ha sido calculada, ha sido integrada en la fórmula estadística matemática, que es un poco compleja, pero evidentemente fiable para calcular tanto las medias estatales como las internacionales. Y por tanto, aún a pesar de los sesgos cometidos, de los errores muestrales cometidos en Cataluña, Baleares y Murcia, eso no desvirtúa la fiabilidad, la comparabilidad de los resultados tanto a nivel estatal como a nivel internacional.
3: I a banda, el govern aprovarà avui un nou reglament de compra pública corporativa per guanyar eficiència i estalvi. La nova marca Catalunya Compra Pública gestionarà de manera obligatòria les compres de béns, serveis i obres dels 16 departaments de la Generalitat, una vintena d'entitats autònomes i del Servei Català de la Salut. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig a Gavà en què un motorista ha estat ferit per trets des d'un vehicle. Els atacants l'haurien carregat al cotxe i l'haurien abandonat poc després a la zona de Can Oriac a Sabadell. La policia va trobar la motocicleta a terra i restes de sang a Gavà i posteriorment va localitzar la víctima ferida a Sabadell. Ha estat traslladada a l'hospital i no estem per la seva vida, mentre que encara no hi consta cap detingut.
2: Notícies en xarxa.
1: L'IPAMA Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés, número 41 de Ripoll, us ofereix una nova hora d'èxits.

0: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, Detalles, Bolívia, quin moment tan bonic, la Lubic Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
1: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadessa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadessa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872 208-678 o a hotelabatissa.com.
0: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
2: Un altre cop sense cobertura. I ara què faig?
3: Ara imagina com deu ser viure sense cobertura sanitària, social o legal. És la situació de milers de persones avui. Sense protecció, sense recursos, sense una llar digna. Persones desconnectades d'una societat que les deixa fora de cobertura. No deixis que es quedin fora. Ningú sense llar. Càritas.
0: Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari o operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIER.

0: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: Hi, it's Ed Sheeran.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Tret de sortir del nou curs escolar a Catalunya, més d'1,6 milions d'alumnes tornant a les aules amb una vaga de personal educatiu. Les protestes han recorregut avui diferents capitals i carreteres i acabaran amb macroassemblees a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona, entre altres punts, per decidir les properes accions reivindicatives. A Lleida, els manifestants s'han reunit a la plaça Paeria, mentre que a Tarragona els Mossos han bloquejat l'accés dels docents a l'A7. El Departament de Educació xifra el seguiment de la vaga en un 2%, tot i que les dades només corresponen al 20,49% dels centres públics. Els sindicats, que reclamen més recursos, reducció de ràtios i millores laborals, asseguren que estan disposats a reprendre les negociacions amb el govern. Pel que fa a les afectacions d'aquesta vaga, aquest matí hi ha hagut talls a la Ronda Litoral, a la Ronda de Dalt, a la C58 a Sant Quirze del Vallès, a la C32 a Argentona i també a l'AP7 a Granollers. Encara ara hi ha afectacions a la Nacional 340 a Amposta. I pel que fa a la resta d'afectacions a la mobilitat, una avaria a la C31 a Badalona continua deixant un carril tallat en sentit Barcelona. També una altra avaria, en aquest cas a la C25, a Sant Hilari Sacalm, ha deixat un carril tallat en sentit Lleida. I, de fet, Catalunya obté millors resultats que la mitjana espanyola i de l'OCDE en les tres competències analitzades a l'informe PISA 2025, però les dades no es poden comparar perquè hi ha hagut un error en la mostra d'alumnes, fet que ha generat molta polèmica aquests darrers mesos. Catalunya obté 502 punts en ciències, 473 en lectura i 474 en matemàtiques, per sobre dels resultats estatals. A banda, el Ministeri d'Educació ha inclòs els resultats amb una advertència. Ho ha explicat avui el secretari d'Estat d'Educació, Abelardo de la Rosa.
3: Catalunya, com Múrcia, com Baleares, cada una con su sesgo respectivo, ha sido calculada, ha sido integrada en la fórmula estadística matemática, que es un poco compleja, pero evidentemente fiable para calcular tanto las medias estatales como las internacionales. Y por tanto, aún a pesar de los sesgos cometidos, de los errores muestrales cometidos en Cataluña, Baleares y Murcia, eso no desvirtúa la fiabilidad, la comparabilidad de los resultados tanto a nivel estatal como a nivel internacional.
2: Tot i això, l'OCDE sí que ha decidit excloure Catalunya dels informes internacionals. I el govern de la Generalitat aprovarà avui el sostre de despesa per als pressupostos del 2027, que serà de 43.191 milions d'euros, gairebé un 5% més que l'any passat. L'augment permetrà prioritzar àmbits com l'habitatge, la mobilitat, els serveis públics i també l'economia. Un cop aprovat, el govern haurà de negociar els suports polítics, especialment amb Esquerra i els Comuns.
1: Notícies en xarxa.
4: Atenció!

0: Esteve Llop,
1: que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
0: i mil excuses per pujar el volum.
1: Això és
2: Hit Parade.
3: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
4: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
5: Si ets dels que calçaves camperes lluïdes,
6: pantalons All Shot Viejo Amigo,
5: i anaves a la disco amb la teva voltaco de bitó empastifat de brumen, t'agradarà Hit Parade.

0: presentat per Jordi Casas. Jordi Casas.
1: Doncs apa, fer-li cloma, ja tornem a estar una nova edició de Hit Parade recuperant aquell musicarro dels anys 70, 80 i 90. Salutacions cordials de Jordi Casas, un servidor que ha passat per totes, o pràcticament totes, les emissores de ràdio de Catalunya des de l'any 1983 o 82 o 81, per ser una miqueta més exactes, doncs presentant pràcticament totes les cançons des d'aquella època i fins a l'actualitat. Aquest pop... doncs com a novetat. També tenim la companyia de Caco Martínez, un noi que quan encara no estava a la ràdio l'escoltava amb una emissora de ràdio en un programa nocturn amb la Bosia. I res, també tenim a un altre home omnipresent dins l'àmbit radiofònic que es diu Esteve Llop. I res, l'Esteve Llop i el Caco Martínez ens presentaran boniques cançons. Abans de tot això, m'agradaria saludar. Puc saludar?
2: Oi tant!
1: Pues gràcies, senyor Casas Major. Miri, m'agradaria saludar els nois i noies que m'escolten, per exemple, online, o des del Ripollès, o bé des de Matlleu i l'Osona, o des de Girona i el Gironès, o des de la Selva, o bé des del Baix Llobregat, el Vallès, Barcelona, àrea metropolitana, i també directament al Maresme, a la gent del Bages, de Lleida, la Terra Ferma, d'Andorra, de Formentera i Ibiza, i també directament a la gent de Sitges Garraf. I... hola, amics!
3: Hola, amics!
1: Hola, què tal? Tenim, com és habitual, el Caco Martínez, que ens presentarà un d'aquells tamarros que sonaven fa un tou d'anys.
3: Hola, amics, ja sóc aquí de nou a Hit Parade, la llista dels grans èxits de tots els temps.
1: Sí.
3: Avui us porto un dels meus clàssics favorits del Funky House de principis dels 80, concretament de 1983, de la mà de l'inoblidable cantant britànic Oliver Sheedham i el seu gran èxit Get Down Saturday Night, tema imprescindible en totes aquelles sessions revival de qualitat. Som-hi!

Gràcies, Caco, per posar Oliver Keaton, un dels meus intèrprets predilectes dels 80. I res dir-vos que, malauradament, Oliver Keaton ens va deixar el 29 de novembre de l'any 2013, fa molts anys ja. I res, ara emparentats musicalment, una mica de Steve Arrington, amb una cançó la qual la portada es veia ell mism amb els braços alçats al cel dient I feel so real, em sento tan real. Una cançó que sempre m'ha recordat, i no sé per què, a Phil Fearon and Galaxy. Què tal si ara mateix el recuperem amb aquesta...

Era l'any 1986 quan aquest duet britànic afincat a Alemanya va treure només un èxit i era aquest, Guile. Es deien Bruce and Bongo. I bé, de fet, em recorda molt la discoteca Scorpia abans de que posessin música màquina, on hi havia un DJ que es diu Sisko, que semblava extret de Star Trek. Portava un pentinat al noi, atractiu, eh? Però un pentinat tipus Star Trek. Mira com estava la vivenda dels 80. Estava tan fotuda que tenien que viure dins d'una estació espacial, Living in a Shuttle. Shuttle. Posa'm un shuttle. És Torre Battle.

altre d'aquells temes que vaig presentar com a novetat i a més tinc en vinil a casa. Per cert, el Torrevado, la veu que té, no us ha semblat una miqueta la mateixa de Max Him amb aquell Japanese Girl, Lady Fantasy? Sí, eren tot una colla que es dedicaven a fer cançons amb diferents noms. Aquí tenim a Eugene amb això que es deia Living in Your Love, una cançó que el gran Toni Peret amb el Josep Maria Castells, en Pau Descansi, van incloure aquell treball genial que es deia Max Mix 3 i que crec que també conservo a casa meva. Bé, allò estava super ben fet, eh? Hi havia també el Dial My Number i un munt de cançons brutals. Living in Your Love, Eugene, donant pas als creadors de Living on a Video. Si abans era Living on a Shuttle, Living on a Video, On the Radio i també aquesta. Suposo que us sonarà el seqüenciador a aquesta gent canadenca. Es deien Transex i això, I Want

0: grans cançons com Living on Video, Message on the Radio, un missatge a la ràdio, i en definitiva aquesta que es deia I Want to Be With You Tonight, amb els grans Trans X. Molt bé, aquí tenim el gran Esteve Llop, també omnipresent a la radiodifusió catalana, un noi que si hagués fet el servei militar segurament l'hagués fet a la Marina. La Marina te llama, Esteve.
1: Hola, què tal, Jordi? I què tal, audiència de Hit Parade? Espero que estigueu tots i totes bé. I us proposo avui fer una mica de gir en el viatge en el temps que fem cada setmana a Hit Parade. Les darreres setmanes us he proposat alguns èxits dels anys 80, doncs ara us proposo, durant unes quantes setmanes, situar-nos als anys 70. Una dècada espectacular pel que fa a la música de ball, va ser quan va explotar aquest estil musical. Començarem viatjant al 1979, quan es va publicar una cançó que es va enregistrar pel grup de música Village People. Va formar part d'aquest single del seu treball del 1979, Go West. Va ser un èxit número 1 a països com Canadà, Bèlgica o Perú, a països com Canadà, Bèlgica o Països Baixos, però també va arribar al número 2 a Irlanda, Regne Unit, Noruega,

0: cachonda.
1: Grandiosa cançó que avui dia no es fabrica música com aquesta, en Patrick Hernández, un francès que va treure un omplepistes brutal que es deia Nascut per estar viu, Born to be alive. Molt bé, és curiosa aquesta cançó perquè al vídeo, si us hi fixeu, hi ha una noia ballant i no és altra que Madonna abans de ser famosa. Això és Hit Parade per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes. Soc en Jordi Casas, ara recuperant una cançó del 81 amb Carol Gianni. Una noia de Nigèria que en comptes de regalar herències es va dedicar directament a cantar. I ho va fer tan bé que amb una sola cançó encara en viu. Hit and Roll Lover.

seria Newton-John, que vàrem conèixer gràcies a la pel·lícula Grease, directament amb John Travolta, amb aquesta cançó ara mateix, que en un principi estava escrita per Rod Stewart. Una cançó que no deia Hipólito, sinó que deia altres coses com, per exemple, Let me hear your body talk. Olivia Newton-John, que ara mateix escoltem i recuperem a Hit Parade, juntament amb la Electric Light Orchestra i Xanadu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla Maria Lara. Tret de sortida del nou curs escolar a Catalunya, més d'1,6 milions d'alumnes tornen a les aules i amb una vaga del personal educatiu. Les protestes han recorregut diferents capitals i carreteres i acabaran amb macroassemblees a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona, entre altres punts, per decidir les properes accions reivindicatives. El Departament d'Educació xifra el seguiment de la vaga en un 9%, tot i que les dades només corresponen al 20% dels centres públics. I també en educació, Catalunya obté millors resultats que la mitjana espanyola i de l'OCDE en tres competències analitzades a l'informe PISA 2025, però les dades no es poden comparar perquè hi ha hagut un error en la mostra d'alumnes, fet que ha generat molta polèmica els darrers mesos. Catalunya obté 502 punts en ciències, 473 en lectura i 474 en matemàtiques, per sobre dels resultats estatals. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha comparegut, de fet, per explicar els resultats i ha afirmat que des del govern es vol obrir un nou espai de debat on prenguin part tots els actors, incloses famílies, per discutir quin ha de ser el futur de l'educació a Catalunya.
2: Hem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir. Hem de comprometre a tota la societat, fer que se senti responsable o corresponsable de la millora de l'educació a casa nostra amb un horitzó de consens o de renovació d'aquest consens per redefinir el sistema educatiu dels propers 10 anys.
1: Aquest curs el departament vol reforçar especialment la competència lectora i oral i racionalitzar l'ús de pantalles amb especial atenció a la intel·ligència artificial i les xarxes socials. I el govern de la Generalitat aprovarà el sostre de despesa per als pressupostos del 2027, que serà de 43.190 milions d'euros, gairebé un 5% més que aquest any. L'augment permetrà prioritzar àmbits com l'habitatge, la mobilitat, els serveis públics i també l'economia. I Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest vespre i durant dimecres. Els xàfecs poden anar acompanyats de calamarsa i fortes ratxes de vent i el perill màxim de 5 sobre 6 se situa a l'Alt Penedès, al Baix Penedès, al Garraf, el Baix Llobregat i també al Vallès Occidental, on es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. També es preveuen acumulacions de més de 90 litres en 3 hores en diversos punts del Pirineu, de la Catalunya Central, el litoral i també el prelitoral. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tayacs, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

0: Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ripollès FM.
1: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
0: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP. VIP Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
1: i mil excuses per pujar el volum.
0: Això és Hit Parade.
2: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
3: Estic intentant enviar un missatge a la teva germana, però no me'n surto.
4: Més Digitals és un pla de xoc contra la bretxa digital que s'ofereix a tot el territori de Catalunya. Si vols millorar les teves competències digitals bàsiques, hi trobaràs tres opcions disponibles en funció del teu grau de coneixement. 15 hores de formacions presencials i gratuïtes en què aprendràs a fer servir el mòbil per demanar cita per anar al metge, fer fotografies o comunicar-te amb la família i les amistats, entre d'altres. Truca al 012 i informa-te'n. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Busques feina? Aquesta és l'oferta de treball comarcal. Es necessita conductor amb carnet C i camió grua. Director o directora de cuina per liderar el desenvolupament d'una proposta gastronòmica d'un restaurant. Gerocultor, gerocultora. Carnisser, carnissera. Dependent, dependenta de farmàcia. Si estàs interessat o interessada o vols més informació, crea el teu propi perfil de manera gratuïta a uier.org o també podeu enviar un correu a borsadetreball@uier.org o trucar al telèfon 972 703 111.

Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosc, carrer de Llorenç i Masdeu, 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
1: Ara més que mai, la Creu Roja hi és, al costat dels nens i nenes, dels avis i de la gent que està sola,
2: dels que no tenen feina i els que més ho necessiten.
1: Ara més que mai, Creu Roja.
3: N'estàs orgullós d'ells? I ells en poden estar de tu? Creu Roja.
1: Gràcies.
4: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.
5: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tayacs, Bolívia, quin moment tan bonic, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
6: Tens un allotjament, un restaurant o una activitat turística al Ripollès? Vols millorar la teva presència, arribar a nous clients o col·laborar amb altres empreses del territori? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim suport especialitzat per fer créixer el teu negoci turístic. T'acompanyem a la promoció, digitalització, formació i fomentem la col·laboració entre professionals del sector. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a turisme@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem xarxa per un turisme sostenible i arrelat.
7: What's up, this is David Guetta.
8: Teddy Swims.
9: Tones.

0: Son las 3.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Inici de curs absolutament atípic, en plena jornada de vaga dels mestres, talls de vies arreu de Catalunya i protestes al carrer. Tot i que l'aturada ha tingut un seguiment sensiblement inferior a altres jornades del 9%, segons el govern, i els sindicats, que xifren en un 30%, els sindicats convocants han volgut aprofitar l'arrencada de curs per llançar aquest pols al govern, el que li reclamen que destini més diners a educació. Marina Ruiz és portaveu d'USTEC.
4: Interpel·lem al president de la Generalitat a que posi les bases per construir realment un acord de país amb tota la comunitat educativa. No podem continuar sotmetent l'educació d'aquest país a l'infrafinançament de les últimes dècades. Necessitem de manera urgent caminar per assolir el 6%, tal com marca la LEC. Igual que l'escola inclusiva. L'escola inclusiva no pot ser un titular.
3: La consellera d'Educació, Esther Niubó, proposa obrir una taula de debat amb la comunitat educativa.
5: Hem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir.
3: Més temes, el govern fixa en 43.000 milions d'euros el sostre de despesa no financera de la Generalitat per al 2027. És un 5% més que els comptes d'enguany i un increment de 2.600 milions d'euros. Aquest sostre determina el volum màxim de diners per elaborar els pressupostos per al proper exercici, però el govern, això sí, ha descartat avui presentar-los aquests del 2027. I a Madrid, el govern espanyol es personarà com a part perjudicada en la causa oberta a l'Audiència Nacional per investigar l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta. Això, mentre el Consell de Ministres ha aprovat, tal com estava previst, recordem-ho, desclassificar una quarantena d'informes policials i judicials que provarien que ningú va prevenir l'executiu espanyol sobre aquesta allau de persones. I alerta perquè el Meteocat ha emès una alerta vermella de 5 sobre 6 per intensitat de pluja demà dimecres a les comarques del Baix i el Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts entre les 6 del matí i les 12 del migdia. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i és possible d'algun fenomen de temps violent. Acabem parlant del Barça. Vol tornar a regnar Europa. El conjunt blaugrana no guanya la Lliga de Champions des de fa més de 10 anys. El tècnic Hansi Flick i el davanter Lamine Yamal, que a més opta pilota d'or, han destacat que la Champions...
1: Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

this out. Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps i Pipi que en fas largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc. Hit Parade. Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: proves de miralls. Que Madonna et cridi al Woman i que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy, presentat per Jordi Casas, l'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.
2: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER, treballem el futur.
3: Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut. I és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen. Per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat, a qualsevol lloc i en tot moment. Per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats. En l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites, obrim camí a l'esperança. Càritas.
4: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.

0: Les 4.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll. Us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La vaga de docents d'avui ha donat el tret de sortida a un nou curs escolar que arrenca sense normalitat. L'aturada ha tingut un seguiment de moment del 9% segons el govern i els sindicats se'l xifren al 30%. Tot i que hi ha escoles i instituts que s'han mantingut al marge de l'aturada, altres han arrencat amb serveis mínims d'un professional cada 3 aules. Una mobilització amb manifestacions que ha provocat talls de trànsit a diverses zones del país per evidenciar que el conflicte amb el Departament d'Educació, diuen, continua obert. El govern proposa seguir la negociació de les condicions laborals amb els sindicats i obrir una taula de debat amb tota la comunitat educativa per traçar les millores del sistema pels propers 10 anys. Escoltem Esther Riubó, la consellera d'Educació.
4: Vam obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir.
3: I a Madrid, el govern espanyol es personarà com a part perjudicada en la causa oberta a l'Audiència Nacional per investigar l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta. Això mentre el Consell de Ministres ha aprovat, tal com estava previst, desclassificar una quarantena d'informes policials i judicials que provarien que ningú va prevenir l'executiu espanyol sobre aquesta allau de persones. Elma Saiz és la ministra portaveu.
5: I el senyor Feijóo haría bien en comportarse como un verdadero líder de la oposición, un hombre de Estado, y se colocara al lado del gobierno con responsabilidad y con prudencia y dejara de abrazar las teorías conspiranoicas o la desinformación, porque el horizonte temporal para devolver a Ceuta la normalidad y para solucionar esta crisis pasa por la colaboración entre administraciones. E indudablemente el ser un partido de oposición que solo pone palos en la rueda no ayuda en nada a los ceutíes, en nada.
3: El Tribunal Suprem ha paralitzat de forma cautelar la inscripció de persones nacionalitzades per l'anomenada llei de nets al cens electoral. Així ho ha acordat avui el Tribunal en estimar de forma parcial la petició que havia formulat Vox i el partit Justitia Europa de suspendre de manera immediata la inscripció d'aquest col·lectiu al cens. El Tribunal ha acceptat paralitzar la inscripció automàtica dels nous nacionalitzats fins que es dicti una sentència definitiva. I no deixem els tribunals perquè el jutge que investiga la dona de Pedro Sánchez sobrejornada la declaració prevista per aquesta tarda. El magistrat Juan Carlos Peinado havia citat Begoña Gómez a l'audiència preliminar. L'advocat de Gómez ha demanat l'ajornament per impossibilitat d'assistir i ara està en mans de Peinado decidir-ho.
1: Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: Ripollès som la referència dels èxits. Ho sentim pels altres.
1: Ripollès FM, on sents la música.

0: Què? Com ha anat el primer dia a la universitat?
1: La classe havia de ser en català i al final el professor ha canviat de llengua.
0: Però si t'hi havies matriculat en català?
2: El català és la llengua pròpia de Catalunya i de les universitats catalanes. És fonamental que el dret a rebre les classes en català estigui garantit a les universitats i que es respecti la llengua escollida per l'estudiant en la matrícula. És per això que totes les universitats catalanes han habilitat bústies de drets lingüístics per vehicular queixes sobre els canvis en la llengua de docència matriculada. Informa-te'n a universitats.gencat.cat. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallets, Bolívia, quin moment tan bonic, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP. A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
4: Genís Martínez, fem dissabte.
5: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
4: Fem dissabte. Genís Martínez.
5: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.
6: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? El servei de les persones i els municipis.
7: Tens una idea de negoci, ja tens una empresa i vols fer-la créixer? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei d'atenció personalitzada per a emprenedors i empreses de la comarca. T'ajudem en la creació de nous projectes empresarials, en la seva viabilitat, la recerca de finançament o subvencions i t'acompanyem en tot el procés perquè puguis fer realitat el teu negoci. Si ja tens una empresa en funcionament, també t'oferim suport en l'anàlisi econòmica i la consolidació del teu projecte. A més, dissenyem formació a mida per a empreses adaptada a la les teves necessitats concretes. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a aula@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Al teu costat, fem créixer el territori.
8: Now, time for a summer hit.

0: Bistoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El govern ha restringit la mobilitat per demà, excepte casos de força major i serveis essencials. Entre les 7 del matí i les 5 de la tarda, 5 comarques on està previst que descarreguin fortes pluges de forma local són l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Garraf. El govern ha signat una resolució que suspèn les classes als centres educatius i universitats, demana fer teletreball i ajorna l'activitat sanitària no urgent. Les restriccions que es comunicaran aquesta tarda a través d'un esalert també afecten els centres de dia per a persones grans i amb discapacitat. Els xàfecs, atenció, perquè poden començar en alguns indrets aquesta nit i superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, en acompanyats de tempesta i algun fenomen violent. Escoltem la consellera d'Interior, Núria Parlon.
3: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball en tots aquells àmbits que sigui possible, exceptuant els serveis essencials. Per altra banda, doncs, suspendre l'activitat educativa, universitària i esportiva, especialment a l'aire lliure, activitat esportiva a l'aire lliure de quedar suspesa durant la durada de la resolució, des de les 7 del matí fins a les 5 de la tarda de demà.
2: Per la seva banda, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha recomanat prevenir situacions de risc des d'avui mateix.
4: De no acostar-se a zones inundables, de no baixar soterranis quan ja està plovent, d'anar amb compte amb no tenir el cotxe aparcat a la riera. Tot això és avui que tenim que pensar-ho. Ja no demà, quan comenci a ploure, ja no és el moment d'anar a treure el vehicle ni és el moment de pujar a la teulada, de desembossar l'embornal. És ara, és avui, abans que comencin les pluges.
2: Més temes. Comissions Obreres i UGT reclamen garantir el futur de SEAT més enllà de 2030 i protegir l'ocupació. En un comunicat conjunt, els sindicats asseguren que no comparteixen un possible final d'una marca mítica com SEAT i defensen que mantenir-les defensar també el teixit industrial i l'ocupació. Els sindicats alerten que l'actual context de reducció de costos i inversions del grup, que fa especialment preocupant el futur de la marca, reclamen implicació de les administracions també per garantir el futur industrial de Martorell. I la Unió Europea ha acordat aixecar la clàusula de preferència europea de préstec de 90.000 milions d'euros per Ucraïna per tal que el govern de Volodymyr Zelensky pugui comprar materials essencials pels sistemes de defensa antiaèria Patriot a tercers països. Ho ha anunciat la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, en un missatge conjunt amb el secretari general de la OTAN, Mark Rutte. El primer desemborsament serà de 2.300 milions d'euros.
0: Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Sents el cor? Batega fort, oi? Batega per tu, batega per ell, batega per ella, batega per elle, batega per tots. No sempre batega tan fort. Com tot cor, necessita oxigen, necessita vida. La vida del voluntariat. El voluntariat que bombeja l'ajuda a tots els racons del món. Imagineu la força que cal per portar tota aquesta ajuda. La força que cal per fer bategar el cor de la institució humanitària més gran del món. 20.000 cors. 20.000 gràcies.
1: Creu Roja. Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
2: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
3: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIER et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIER t'ho posa fàcil.
4: Yo, hey, check this out.
5: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
6: i Pipi que em fas largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
5: Hit Parade.
7: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: de les boles de miralls. Que Madonna et cridi al Woman. I que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boys, presentat per Jordi Casas, l'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.
2: Hey, I'm Ray Dalton.

0: Pastoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Les classes i l'activitat sanitària no urgent i qualsevol altra activitat planificada a l'aire lliure queda suspesa demà dimecres entre les 7 del matí i les 5 de la tarda al Vallès Occidental, al Baix Llobregat, al Garraf, l'Alt i al Baix Penedès. Les restriccions que es comunicaran aquesta tarda a través d'un S-Alert també afecten els centres de dia per a persones grans i amb discapacitat. Els xàfecs poden començar en indrets aquesta nit en qualsevol indret aquesta nit juntament amb una refrescada general. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Escoltem Santi Segalà, el cap de previsió del Meteocat.
3: Doncs ens arriba aquesta perturbació i aquesta perturbació doncs farà que hi hagi tots els ingredients possibles perquè hi hagi aquest tipus d'aiguats. Uns aiguats que, ja ho ha dit la consellera, esperem que puguin arribar ja al final del dia d'avui i que al llarg del dia de demà doncs es desplacin d'oest cap a est, amb una situació que pugui ser extensa a Catalunya, tot i que els fenòmens més intensos seran locals. Amb això volem fer un especial incís, perquè estem davant d'una perturbació que ens portarà aiguats locals, aquestes intensitats tan elevades.
2: Inici de curs avui atípic, en plena jornada vaga dels mestres i en el que hem conegut les dades de les proves PISA. Constaten una caiguda del nivell de l'alumnat espanyol, el pitjor de l'última dècada. I amb els resultats sobretot en comprensió lectora, però també en matemàtiques i ciències. A Catalunya les notes obtingudes estan per sobre de la mitjana d'Espanya i de l'OCDE, però no són comparables per l'error en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens. Es va excloure el 23% dels estudiants amb dificultats de conducta. Abelardo de la Rosa, secretari d'Estat d'Educació.
4: Hay resultados en Cataluña y los marcamos con el asterisco que ustedes ven, con la advertencia de que no son comparables con otras comunidades, ni tampoco comparables de Cataluña con su propia historia en PISA anterior. Pero no incluir a Cataluña sería ignorar que Cataluña ha sido evaluada. Hay resultados del alumnado que ha sido evaluado y, por tanto, ¿por qué no conocerlos?
2: I la Comissió Europea proposarà criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal o la compra o l'ús d'habitatges que no siguin residència habitual. L'executiu presentarà demà dimecres la llei de l'habitatge assequible amb la que vol fer front a la crisi d'habitatge que afecta a les ciutats europees. El nou reglament planteja crear a escala europea la figura de zona tensionada que ja existeix a Catalunya. I a Olot es tanquen 5 dies de festa major amb una part important dels actes dedicats a la cultura popular. Avui és el Santa Tura, la patrona de la ciutat. La jornada ha començat amb missa i finalitzarà amb la ballada de gegants a la plaça Major aquesta nit.
0: Perruqueria Trini Caro, de la plaça Josep Tarradellas, número 7 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Vols estalviar energia? Ets una empresa o particular del Ripollès i no saps per on començar amb la transició energètica? Des de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica del Ripollès, t'assessorem de manera personalitzada i totalment gratuïta. Si tens una empresa, t'ajudem a optimitzar el teu consum, reduir costos, valorar la possibilitat d'instal·lar energies renovables i aprofitar subvencions per fer que el teu negoci sigui més eficient i sostenible. I si ets particular, t'acompanyem en la instal·lació de renovables, t'expliquem com funciona la factura de la llum, optimitzem la teva tarifa energètica i t'informem sobre ajuts i millores per fer casa teva més eficient. Aposta per l'estalvi, la sostenibilitat i el futur. Ens trobaràs al polígon dels Pintors, al carrer Joan Miró 24 de Ripoll. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a energia@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem fàcil la transició energètica.
1: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
2: Atenció!

0: que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
1: i mil excuses per pujar el volum.
0: Això és Hit Parade. Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM. Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tayacs, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
2: This is your summer radio station.

Lipama Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés, número 41 de Ripoll, us ofereix una nova hora d'èxit.

0: Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ripollès FM.
1: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
0: Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari o operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIR.
2: Un altre cop sense cobertura. I ara què faig?
3: Ara imagina com deu ser viure sense cobertura sanitària, social o legal. És la situació de milers de persones avui. Sense protecció, sense recursos, sense una llar digna. Persones desconnectades d'una societat que les deixa fora de cobertura. No deixis que es quedin fora. Ningú sense llar. Càritas.

0: Són les 8.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació. Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El govern ha restringit la mobilitat demà entre les 7 del matí i les 5 de la tarda a 5 comarques on està previst que descarreguin fortes pluges de forma local. Són l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Garraf. També ha suspès les classes a centres educatius i universitats i demana fer teletreball i ajornar l'activitat sanitària no urgent. Les restriccions que es comunicaran aquesta tarda a través d'un SLR també afecten els centres de dia per a persones grans i amb discapacitat. Els xàfecs poden anar aquest vespre, aquesta nit, amb una davallada més notable de les temperatures. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i aniran acompanyats de tempesta i algun fenomen potser de temps violent. Núria Parlon és consellera d'Interior.
3: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball en tots aquells àmbits que sigui possible, exceptuant els serveis essencials. Per altra banda, doncs, suspendre l'activitat educativa, universitària i esportiva, especialment a l'aire lliure, activitat esportiva a l'aire lliure de quedar suspesa durant la durada de la resolució, des de les 7 del matí fins a les 5 de la tarda de demà.
2: I el govern ha fixat en 43.000 milions d'euros el sostre de despesa no financera de la Generalitat per al 2027. És un 5% més que els comptes d'enguany i un increment de 2.600 milions d'euros. Aquest sostre determina el volum màxim de diners per elaborar els pressupostos per al proper exercici. El govern, però, ha descartat avui presentar els del 2027. La portaveu és Sílvia Paneque.
4: Aquest era un pas que tots els anys els governs han de fer, no?, per iniciar aquesta tramitació, però certament la prioritat en aquests moments del govern es troba en l'execució dels pressupostos actuals, que ens dona aquest horitzó d'estabilitat, per altra banda, d'aquí fins al 2028, i en l'impuls, com hem fet fins ara, del nou model de finançament.
2: I dues persones han resultat ferides greus en una explosió que ha tingut lloc en una joieria del carrer Sant Antoni de Cerdanyola del Vallès. Els bombers han rebut l'avís cap a 5:15 de la tarda. Els ferits greus són un home que ha estat traslladat a la Vall d'Hebron i una dona que ha anat a l'Hospital Partaulí. Segons els bombers, l'explosió, que podria haver estat causada per algun gas, ha afectat el forjat de la primera planta, el sostre de la joieria, que ha cedit i ha baixat. I l'Ajuntament de Tortosa ha presentat la nova programació d'arts escèniques i música per aquesta tardor amb una oferta d'espectacles diversa i adaptada a tots els públics, amb una novetat, una temporada que tindrà lloc a diferents espais perquè l'auditori Felip Pedrell...

0: Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ripollès FM.
1: Vols estalviar energia? Ets una empresa o particular del Ripollès i no saps per on començar amb la transició energètica? Des de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica del Ripollès, t'assessorem de manera personalitzada i totalment gratuïta. Si tens una empresa, t'ajudem a optimitzar el teu consum, reduir costos, valorar la possibilitat d'instal·lar energies renovables i aprofitar subvencions per fer que el teu negoci sigui més eficient i sostenible. I si ets particular, t'acompanyem en la instal·lació de renovables, t'expliquem com funciona la factura de la llum, optimitzem la teva tarifa energètica i t'informem sobre ajuts i millores per fer casa teva més eficient. Aposta per l'estalvi, la sostenibilitat i el futur. Ens trobaràs al polígon dels Pintors, al carrer Joan Miró 24 de Ripoll. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a energia@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem fàcil la transició energètica.
0: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic.

0: Venia produïda pel mateix Fancy, en aquell moment directament des d'Alemanya. Linda, Joe Rizzo amb You're My First, You're My Lights, ets el meu primer i el meu últim. Amics, amigues, senyores i senyors, què tal com estem? De nou benvinguts en aquesta nova cita del VIP 45 a través d'aquesta sintonia, a través d'aquesta ràdio, per recordar durant una hora les cançons dels 70, 80 i 90. Com sempre aquí a la vostra cita i en el vostre programa VIP 45. Tenim per endavant, doncs, moltíssimes coses perquè junts, atenció, puguem escoltar i compartir.
1: Si tens tants anys o més que el nom del programa, t'agradarà VIP 45.
0: Anem per més cançons, més èxits. Ara mateix cap als 90. Es feien dir Antico. I la cançó que escoltarem, això es diu We Need Freedom.

Els Antico sonaven. Nosaltres volem la llibertat. Molt bé, anem directament cap als 80, l'any 1986, per escoltar a Ken Laszlo. No altre que Gianni Coraini, amb una de les cançons que va ser èxit absolut, també d'aquest home. Era La nit, Tonight. Va, l'escoltem.

0: Josep Lloret.
1: Sense cap mena de dubte, Ken Laszlo va contribuir molt i molt al que era doncs la música italo-disco en aquell moment, a mitjans dels 80, en cançons com aquella que hem escoltat, que es deia així, Tonight, l'home del Hey Hey Guy i de moltes més. Doncs vinga, amics, immersos doncs

una factoria italiana amb una melodia increïble. Aquest és l'amor que tinc per tu. Per si encara no ho sabies. My life for you.

0: Sota l'atenta mirada del productor Toni Verde, juntament amb Marasha i el mateix Àlex Natale, a principis dels 90, i durant tota aquella dècada varen configurar una de les bandes d'Eurodance molt autèntica, amb el nom de Blowout, i cançons com aquest My Lot For You, una cançó doncs, que també hem escoltat aquí en el VIP 45.
1: VIP 45, música pels que éreu canalla durant el segle passat. I ara sou joves, VIP 45.

0: Last Summer, l'estiu passat, una de les produccions boníssima producció aquesta de la formació italiana Wish K, que va ser de fet un referent també en els 80 amb evidentment el seu fundador Manglio Cangeli, que va estar una de les parts fonamentals també dels Scotch, abandonant doncs la formació i presentant els Wish K també arreu d'Europa amb una sonoritat increïble. S'ha de reconèixer doncs que a la Summer o aquest mateix Orient Express va estar un autèntic èxit. Aquí també hi va col·laborar el mateix Severo Lombardoni i el DJ Massimo Berti. Grans melodies i cançons doncs que nosaltres ens recordem aquí com sempre en el VIP 45, arribant ja a l'equador del programa.
1: Això era un èxit.

0: Bit 45.
1: Anem per més aquí en el VIP 45, tot seguit reculem en el temps. A principis de 80, de fet finals de 70, arribaven des dels Estats Units una formació que es feia dir Surface, d'autèntic funk R&B, i una cançó boníssima com és el Falling in Love.

0: Molt bé, si ets un humil seguidor d'aquest programa, doncs t'hauràs donat compte doncs, que a nosaltres el funky ens agrada molt. I si és d'aquell autèntic que s'abricava a principis de 80, en els 70, doncs encara millor. Sota la composició de Dave Edwards i David Conley, aquí teníem a Surface, aquesta banda americana, amb una de les seves cançons, Falling in Love, que vol dir que t'enamoris o intentis fer-ho, si més no. Molt bé, això és el VIP 45. Estem avançant doncs, aquí amb els èxits, amb la música, en bona companyia, tot recordant aquelles cançons, com sempre que es donen cita aquí, en el VIP 45.
1: Els 70, 80 i 90, a VIP 45.
0: I anem cap als 90 amb Gala.
2: I pass through noise and silence. I walk alone.

0: Aquesta noieta que es diu Gala Rizzato, més coneguda per Gala, és la noia del People From Desire. El Free From Desire, millor dit. Avui hem escoltat el Let A Boat Cry, que vol dir que deixis plorar el nen. Aquest era el ritme d'aquesta italiana. Bon, avui també de nou l'hem escoltada aquí en el VIP 45. Mica en mica, doncs, anar sumant els minuts i, com sempre, recordant aquelles cançons que tant i tant ens agrada.
1: VIP 45.
2: Per a tu que estàs fet un vigi.
1: VIP 45.
0: I, doncs, anem per més. Cada vegada que l'escoltem ens deixa sense paraules. Aquí tenim la producció dels alemanys Solid Strangers amb la seva primera cançó que van assolir èxit a principis dels 80, l'any 1985, amb una cançó excel·lent. No direm allò de brutal, que ja ho diem molt. Music in the Night. Aquesta és la música a la nit amb Solid Strangers.

0: I anar consumint de mica en mica aquests darrers minuts que tenim de programa avui aquí en el VIP 45. Amb aquesta gent que es diuen Club Zone, Freethin, amb la col·laboració de fets del mateix Ricardo Lid i la cançó que hem escoltat, Passion of the Night. Amics, amigues, doncs res, us emplacem doncs a una nova edició del VIP 45.
1: VIP 45.
0: Nosaltres avui marxem ja i ho fem amb una de les melodies i cançons de Valerie Claire dels 80. Show Me Gino. Que sigueu feliços, que vagi bé.

El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

S'anomena Bren, el seu nom és Brennan Reid Keller, cantautor de 21 anys, originari de Tuscaloosa, a l'estat d'Alabama, que es va donar a conèixer massivament a través de plataformes com TikTok, amb un estil acústic, un estil proper al folk, al country folk ben fresc. Ens aportava temes del seu àlbum que ha editat recentment i que porta el nom com a treball discogràfic de Amateur at Best. Concretament va sortir a la llum el 12 de juny de 2026 a través de Dark Doom Records. I hem escoltat un dels senzills, precisament aquest Shiver, d'aquest àlbum, i escoltarem un altre d'en Brent. Somehow Made It Out. Soc Rafael Corbí i això és una nova edició del Club del Country. Molt benvinguts i benvingudes. Avui, àlbums del 2026.

Aquesta és la música de Brent, que ens ha acompanyat al començament del nostre programa. Un dels problemes, o no problemes, depèn de l'utilització que se'n faci, és l'arribada de la intel·ligència artificial al món de la música, i la música country no se n'està pas de lliurar-se'n d'aquest món. Hi han artistes que han sortit per internet, com diu, o que bons que són, però la veritat és que són creades les cançons i les veus per intel·ligència artificial, per la IA. Una prova d'això, per exemple, és aquesta cantant que és excepcional. Tot això ve des del nord d'Europa, des de Rodríguez, a la Heidi Hauch, segons crec. Es diu Country Angel, i això és If You Feel So Lonely.

que reconèixer que és una meravella i sona magníficament bé, però no sabrem on arribarem. Si tot ens ho acaben fent les màquines, difícilment sabrem apreciar el que és el millor de la música. Country Angel sona molt bé, com tants d'altres que han sortit. Altres s'han ajudat amb la IA per fer la música, per ajudar a modificar la veu. En tenim casos, doncs, que darrerament ens han arribat a nosaltres d'artistes famosos, però creació tota, totalment, fins i tot la imatge d'intel·ligència artificial és una cosa que a mi no m'acaba de fer el pes. Això sí, si tanques els ulls i escoltes, dius que són meravelles. Country Angel amb Walking Away.

que queda la música nova que surt, de la que ens arriba a través de plataformes, ja prop del 40% ja és feta, no sé si el 100% o el 50% per intel·ligència artificial. Per tant, aquí hem de vigilar molt i filar molt prim, tot i que reconec que és absolutament impossible de saber de bon principi en la quantitat de música que ens està arribant quina és íntegrament feta si no es posa, i això ja ho estan començant a fer algunes plataformes i també els canals de vídeos, si ho estan indicant. Els Red Clay Strays és una banda de rock sureny i de música d'arrels formada a Mobile, Alabama, l'any 2016. Tenen un so bastant eclèctic que combina country, rock and roll, soul i gospel. El grup ha viscut un ascens fulgurant gràcies a la potència dels seus directes i a l'èxit viral del senzill, per exemple, el Wondering Why. La banda destaca per la veu profunda, apassionada, del seu cantant principal, en Brandon Coleman, que evoca, segons els artistes que ho han comentat, a gent com Elvis o com a Johnny Cash. És una banda que realment està triomfant moltíssim, està obtenint diversos premis importantíssims, tot i que a les llistes d'èxits no hi tenen cançons. Sembla mentira, veritat. If I Didn't Know You, del seu darrer treball discogràfic.

Traffic, Souls, Reckless, Trace, If I Didn't Know You, va sortir com a senzill d'aquest àlbum Grateful, editat el mes de maig, el disc. Va ser el número 37 a les llistes del US Country. El Demons o In Your Choir, que acabem d'escoltar, el número 32. I People Hating, el senzill d'avançament, que va ser publicat el 2025, que escoltarem d'aquí un moment, va ser un número 38. A les llistes rockeres americanes va arribar a ser un top 15. Grateful es va editar el mes de juny, el 5 de juny de 2026, a través de RCA Records, i la veritat doncs és que aquesta formació és una d'aquelles que està obtenint, com hem dit, l'èxit a través dels seus directes, anomenada doncs com a millor banda americana de l'any, el grup vocal de l'any per la Country Music Association, l'Associació de Música Country, el 2025, també com a nou duo vocal o grup de l'any per l'Acadèmia de Música Country, el 2025, també va guanyar, i tot això, com hem dit, sense èxits, només aquell Wonder Why, que va ser un número 18 les llistes americanes de música country. Tot i això, ho estan demostrant que cada vegada més es pot confiar en la seva música per gaudir una bona estona. People Hating són The Red Clay Strays.

Diferent del que solem escoltar, aquesta peça a capella és realment magnífica. Pertany a l'àlbum Hole on Heart, el tercer treball discogràfic d'una banda magnífica anomenada Carson Pictures and Iron Mountain, una banda tradicional de bluegrass amb una alta energia. També és una banda de gospel, com hem pogut escoltar amb aquest tema que portava el nom de I Need Jesus, necessito a Jesús. El que seu capdavant, el prodigi del violí, del fiddle i cantant Carson Peters, i basada sobretot en la zona de les Apalatxes, d'on treuen tota la seva energia i música, les regions de Tennessee, Virgínia i Carolina del Nord que hi coincideixen. Carson Peters, amb els altres membres de la banda, el seu pare, en Jamie Peters, i en Henry Borges, en Jake Gofford, en James McDowell i en Taylor Parks. Iron Mountain, perquè això és un lloc localitzat a prop de la casa de la ciutat on són els membres originals de la banda. Peces realment magnífiques amb aquest disc, com hem dit, aquest Hole on Heart, que tanca amb una versió esplèndida d'un tema d'en Jim Croce. És aquest Walking Back to Georgia.

No en sé pràcticament res d'aquest cantant, Our Fish, només que treballa en Diamondback Records, ha treballat durant molts anys amb en Glenn Erickson i companyia, i ara també ho porta, continua fent, una vegada s'ha retirat en Glenn, amb cançons, la majoria escrites per ell mateix o per el mateix Erickson. Aquest era un dels temes del seu darrer treball discogràfic, que porta el nom de Riding with the Devil, es deia The Cowboy, la cançó que l'obria és el que li dona nom, Riding with the Devil, Art Fish.

of heaven's gate. Jim Lauderdale és un altre d'aquests personatges que no s'atura malgrat la seva edat de fer música i ho fa al costat, com gairebé sempre amb els darrers anys, de The Paul Rambling Boys. Això es diu We Look at Things in Different Ways, del seu darrer treball discogràfic, editat recentment també.

Gairebé 70 anys d'edat, l'intèrpret de Statesville, Carolina del Nord, ens aporta la seva música i amb la col·laboració amb aquesta banda, amb els Paul Rambling Boys, ens aporten el millor de la música bluegrass, col·laboracions com van tenir amb el disc The Long and Lonesome Letting Go del 2023, en la qual hi participava també la llegenda del bluegrass en Del McCurry, o aquest The Birds Know, àlbum del 2026, que és en total el 39è àlbum d'estudi per Jim Lauderdale, un àlbum escrit específicament per aquesta reunió a la banda, per barrejar aquest bluegrass tradicional amb unes perspectives més contemporànies, cosa que ens han demostrat en la primera de les cançons que anem escoltant, We Look at Things in Different Ways, o el You'll Never Forget Her Until You Do. Those little

I darrera part del nostre espai amb els darrers protagonistes, que són ni més ni menys que Mick i Diane Wharton. Ens aportaran l'àlbum We the People, amb cançons originalment enregistrades, si no vaig errat, el 2021, i que han vist la llum també amb una nova edició aquest en 2026, com aquest One More Spring.

artistes independents de Laguna Hills, Califòrnia, que porten més de 30 anys en el món de la música professional, sobretot la producció d'àudio i la composició de cançons personalitzades. Són Mick i Diane Barton, que ens han acompanyat amb un parell de cançons d'aquest disc que han donat a la llum, aquest We the People. If They Don't Go to Country és el tema que tanquem avui la paradeta del Club del Country. Serà fins la propera setmana. Adéu-siau.